0: Aluna se tira de teatro, se tira, não é se tira de ao Brasil.
1: Mas a gente se tira de ao país do Carvalho. Ele queria calçar liga de um país de verdade. A tira de verdade. E tira de chuva. E que ele que para o que é que ele já. Mas a gente é sair de família. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਹੋ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ